0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

volies, yeah. Que estiguis bé sola o que t'abraci al anar a dormir. Algú que estimes, que sentis que el que fas té sentit. Que no hagis tornat a notar aquell buit. O potser al col·legi eres feliç. Qui sóc jo per assumir?

text d'una de les meves ex, dient que ara sí, que ha trobat l'amor, que té feina de lo seu, que tot s'ha posat a lloc, que havia estat pensant en mi un dia escoltant Blond, havia estat mirant fotos dels dos i només volia saber que com anava tot. Li ha fet gràcia recordar com veiem el món, que perduts estàvem, ens ho preguntàvem tot. Que innocents érem, nens, pensàvem que

0: Feia 4 anys que no veia. Ens vam distanciar al començar les carreres. Havíem confiat molt en l'altre 11 anys enrere. Quedem un dia bé, podem fer una cervesa. Típica cosa que dius i després no compleixes. Però el dia següent m'escriu:
1: et va bé dimecres?
0: Clar que sí, germanet meu, em va perfecte. I és dimecres. Què tal tot? Què has fet aquests 4 anys?
1: Doncs ha estat molt bé, he anat tirant.
0: Em sap greu, tio, si vols canviem de tema.
1: Què va, estic bé, cap problema.
0: De fet, t'ho volia explicar, perquè t'he tingut present. Sé que tu sempre m'has entès millor que

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Cap de setmana, amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Obrera al teu mòbil i tauleta.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
4: però l'alarma segueix sonant.

0: per ja Mario Kart. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: fase.
1: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: Atracció. A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes.

0: al web abrera.cat, a l'espai d'Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. Una

Ràdio Abrera, són les 6. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
0: El cap de setmana passa amb nosaltres. El cap de setmana passa amb Ràdio Abrera.

se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
6: T'agrada la bona música?
7: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
2: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
1: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal, abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
1: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenca Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenca Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de 2 lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
7: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
7: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
9: En Top Música Nueva.
8: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
10: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
6: El cap de setmana, passa-la amb Radio Abrera.
3: Aquest mes de juliol, Radio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Són les 3 i...

0: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
1: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal, abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: ¿Qué hora son, mi corazón?
8: Hora 23.
9: Permanece en la escucha.
10: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
8: Hora 23.
10: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
8: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
10: A Ràdio Abrera, Hora 23.
11: Ràdio Reloj.
12: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
12: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
13: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
6: Siguis on siguis, Radio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Obrera, amb tu. El cap de setmana a Ràdio Obrera, marquem la diferència.

també a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Mor el passatger posterior d'un turisme en una sortida de via a la C1415A a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. Amb aquesta víctima són 75 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb 4 ocupants ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Com a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers posteriors, un menor de 16 anys. El conductor i els altres dos ocupants del vehicle han resultat ferits de diversa consideració. Un en estat crític, un altre greu i un tercer de menys greu i han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. I ahir va morir també una dona de 79 anys a la tarda en una piscina d'un habitatge particular en la urbanització de Selva Brava a Llagostera, al Gironès. L'avís del servei d'emergències el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I paral·lelament en incendis, Protecció Civil ha aixecat avui el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. S'ha comunicat a la població de les cases aïllades afectades a través dels Mossos i en contacte amb l'alcaldia. El foc va ser estabilitzat ahir dissabte pels voltants de 10:45 i ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa. I una altra notícia en clara empalanada de successos és que el Departament de Salut ha confirmat que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea Congo ha donat negatiu a les proves realitzades. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al clínic per fer el diagnòstic del quadre present un cop descartada la malaltia. I en plana política parlem de que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Paral·lelament, ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga per el 8 de setembre, el primer dia de curs en els centres públics. La trobada també va comptar amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. I avui fa un any del desbordament del riu Foix, l'estiu del 2025, de tot just com us diem, de fa un any. I això arriba amb cara i creu. Arran de la riuada, l'ACA va començar a desembassar la presa, sempre que arribés al 80%, però la creu és que encara no s'ha netejat la desembocadura. I en esports, aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. I fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, L'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
7: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
12: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ja ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, també el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos, i és que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de l'urbanització de la Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I canviem de terç i parlem de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que està fent trobades amb diferents agents de la comunitat educativa, però fins al moment, principalment, les direccions. Ha assegurat que estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó també ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes moltes més trobades. Això quan, precisament, l'Assemblea Educativa de Catalunya li reclama al govern fer més reunions per intentar desconvocar les vagues que ja tenen previstes per al dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. I també parlem avui que és el primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles, al Garraf. I arriba aquest amb cara i creu, ja que encara no s'ha desembrossat tota la desembocadura del riu, però per l'altra banda, la que ja va aprovar que la presa s'obrís cada cop que arriben al 80% de capacitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència diumenge per a tothom, fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
9: Thank you. Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
10: Hola, soy J.C. Ramón.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa d'aquest foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I seguim en plana de successos. Dues persones han mort avui en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A, a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos i encara parlem de trànsit, i és que els Mossos d'Esquadra van denunciar el 8 de juliol un camioner per llançar una cigarreta encesa per la finestra a l'AP7 a Lles, a l'Alt Empordà. Els fets es van produir pels voltants de les 11 de la nit i un bomber fora de servei va alertar de la infracció. Immediatament diverses patrulles van fer recerca del camió i se'l va localitzar a la Nacional 2 a Agullana. Els agents van identificar les dues persones que viatjaven a l'interior del camió, un home de 52 anys i una dona, i van denunciar l'home per haver tirat la cigarreta amb una multa de 500 euros i 6 punts de retirada de carnet. En comprovar les dades, els Mossos van veure que el conductor tenia un ordre vigent d'allunyament de la dona per violència de gènere dictada per un jutjat de Benidorm. I parlem del primer aniversari del desbordament que va patir el Foix a l'estiu de l'any passat a Cubelles, que arriba amb cara i creu. Per part de l'ACA van acabar prenent la decisió que la presa, sempre que arribés al 80% de capacitat, desembassaria, cosa que abans no feia. Però la creu en aquest cas ha estat que en aquest primer any és l'estat de la desembocadura, que continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra d'aquest cas depèn del Ministeri de Transició Ecològica. I en esports, avui és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el Tor de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el Torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres i esperem!
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
9: I me pregunto si pudiera ser
8: amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Aquest estiu, Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
3: Les 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'aigua barret Segre Noguera Pallaresa.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
3: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
3: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja superaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
3: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
3: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el Tor de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el Torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
9: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
8: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
10: Refresca't amb nosaltres i esperem!
11: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
12: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
11: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
13: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
14: Big Friday on Air. saque a bailar a la morocha.
15: Ja no somriem més, arregla tot.
16: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... El cap de setmana passa-la amb nosaltres. El cap de setmana passa-la amb Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
1: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I parlem de successos explicant que dues persones han mort aquest diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que un dels altres tres ocupants ha resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I obrim plana política i parlem de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 directors del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. En cultura, el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades, un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals, amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents. I això és tot.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, todos somos únicos, per a infants de 8 a 10 anys i l'activitat escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: és hora 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
5: T'agrada la bona música?
6: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
7: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: que no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardíaca.

0: respiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 hores del matí d'aquest diumenge l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres en la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. Parlem ara de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Algunes de les principals reclamacions són el reforç i la reorientació dels recursos per atendre la diversitat i el model d'acollida, així com la reducció de la burocràcia. I tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Parlem ara d'esports, i és que aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors. I tanquem amb cultura, i és que el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com un festival de referència.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'Escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
7: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
7: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I anem ara fins a Barcelona, on comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del Putxet reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Mentrestant, tècnics coneixedors de l'estat de les obres han indicat que ja han acabat els treballs amb camions cuba de ciment i que aquest diumenge han arribat sacs per completar les darreres injeccions dels pròxims dies. Fonts veïnals, però, continuen expressant desconfiança sobre el retorn que no es preveu abans de divendres vinent. I en esports parlem de bàsquet del Barça, que ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nkaoua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aporta intensitat tant en defensa com en atac. I en cultura, en música, el Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què el festival va tenir rècord d'assistència amb 82.000 persones. El festival ha rebut 9.000 assistents dimecres, 20.000 dijous i 21.000 divendres. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el Tor de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba. Del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs Podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres, laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: ¿Qué hora son, mi corazón?
10: Hora 23.
11: Te lo dije bien clarito.
12: Permanece a la escucha.
10: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

Que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi a la Vall d'Infern, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que s'ha declarat a primera hora de la tarda. Segons les primeres informacions, té un potencial de cremar unes 400 hectàrees i ja han afectat unes 45. Els bombers hi han mobilitzat 18 mitjans terrestres, 6 aeris i 75 efectius. A conseqüència del foc, Protecció Civil ha enviat unes alerta amb ordre de confinament per a la població dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. El foc ja ha llançat diversos focus secundaris i mitjans aeris fan descàrregues en els dos flancs. A causa de l'incendi hi ha tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia. Paral·lelament, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarret, Segre, Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. I després de deixar enrere una onada de calor, fa tot just dos dies les temperatures tornen a disparar-se i encetem un nou episodi de calor intensa que fins i tot podria allargar-se més del previst. En coneixem tots els detalls amb en Marc Jaureguizar. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable aquí a Catalunya i aquest matí de diumenge hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims combinats amb aquesta pols amb suspensió que ens ha deixat un tel blanquinós i en certs moments marronós a molts punts del territori català. I a la tarda els núvols han estat

0: molt més compactes a bona part de Costa Brava i també del Delta de l'Ebre, amb unes temperatures que han estat elevades, sobretot al Pla de Lleida, però l'ambient, sense cap mena de dubte, ha estat molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Demà dilluns iniciarem una nova jornada amb la mateixa dinàmica, pas de núvols als íprims, aquesta pols en suspensió, núvols que quedaran enganxats a la Costa Brava i també al Delta de l'Ebre, i amb unes temperatures que seran càlides o molt càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona han iniciat les maniobres de reanimació de la dona, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el Tor de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost, els dies 28 i 29 serà el Torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre, la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenca Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenca Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la gent gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats, som especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres, t'hi esperem!
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
10: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
11: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
8: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb tu.
12: No pots viure sense Ràdio Abrera?
13: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
12: I si ho prefereixes,
13: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
3: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: darrere sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. L'incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès, continua actiu i ja ha afectat unes 80 hectàrees de massa forestal. El foc ha obligat a confinar els municipis d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. Els bombers de la Generalitat hi treballen amb més de 200 efectius, 74 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, mentre que s'han sol·licitat dos avions de gran capacitat al Ministeri per reforçar l'extinció. Les flames avancen amb intensitat i han generat focus secundaris, fet que manté activat el dispositiu de vigilància. La carretera AT-244 entre Aiguamúrcia i Querol continua tallada per l'evolució de l'incendi. I paral·lelament a aquest incendi, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny per evitar possibles revifalls. El mal estat de la mar ha obligat aquest diumenge a activar la bandera vermella en diverses platges del litoral català, amb especial afectació a la costa tarragonina. La ciutat de Tarragona, els 8 arenals entre el Miracle i la Mora tenen prohibit el bany, una restricció que també afecta les platges del Racó i la Pineda de Vilaseca. A més, 4 platges de Cubelles també han activat aquesta mesura preventiva per les condicions adverses de l'aigua. En total, desenes de platges presenten bandera groga amb recomanació de precaució. Protecció Civil alerta del risc associat al fort onatge, les corrents i la possible presència de meduses i demana respectar les indicacions dels serveis de salvament. I encara continuem parlant de platges, i és que una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació de la dona i posteriorment

0: Efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el Tor de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost, els dies 28 i 29 serà el Torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre, la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la gent gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la gent gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
9: En Top Música Nueva.
8: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
10: Soy J.C. Randoña.

0: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: La ràdio del cap de setmana. Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Reloj.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una persona ha mort ofegada aquest diumenge en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima és la número 11 que perd la vida al litoral català des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Protecció Civil ha informat del nou ofegament i recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges respecte a les banderes de senyalització i seguir les indicacions dels serveis de vigilància i salvament. I és que aquest mateix diumenge al matí una dona de 71 anys també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Segons ha informat l'Ajuntament, la dona s'ha començat a trobar malament en arribar a la sorra i ha acabat patint una parada cardiorrespiratòria. I ara posem el focus en la mobilitat. Anem fins a les carreteres catalanes per saber com està la situació del trànsit en aquesta tarda de diumenge. Ens hi connectem amb la nostra companya Fina Araque. Bona tarda, Fina.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment les retencions de retorn del cap de setmana es concentren en l'autopista P7, en el tram del Penedès. Hi ha 10 quilòmetres de circulació molt intensa amb aturades entre Olèrdola i Castellví de la Marca, com dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. També aturades en el tram nord de l'autopista P7, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, un tram de 9 quilòmetres de circulació molt lenta, amb retencions en sentit sud, i també més endavant aturades entre la Roca del Vallès i Granollers, també en sentit Tarragona. Altres punts amb aturades són la C31, amb retencions entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona perquè recordem que la T244 està tallada entre Aiguamúrcia i Querol per l'incendi forestal d'aquesta zona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
3: Gràcies, Fina, i estarem pendents. I és que, de fet, parlem d'aquest incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de la Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol i Pontons, que continua actiu i afecta ja unes 108 hectàrees de terreny. El foc ha obligat a confinar 5 municipis, Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. A conseqüència de la proximitat del foc, es manté l'ordre de confinament d'unes 2.500 persones, com dèiem, i amb més de 200 efectius dels bombers de la Generalitat mobilitzats amb 42 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També han demanat 2 hidroavions de gran capacitat al Ministeri per la Transició Ecològica que encara no han arribat i no s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el Tor de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost, els dies 28 i 29 serà el Torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre, la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el mes de juliol el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència d'emergència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
7: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
4: i tota la informació.
3: Ràdio Abrera.

0: estabilitzar-lo aquest diumenge i alerten que podria arribar a tenir un potencial d'un miler d'hectàrees. Les tasques se centraran ara a evitar que les flames arribin al nucli de Bonany.
1: Estem treballant intensament amb el flanc esquerre, que era el prioritari, per evitar que ens saltés la carretera, que això sembla que per ara ho tenim aconseguit, però l'últim flanc, l'última part del flanc esquerre, encara ens salten focus secundaris i el risc que ens arribi a ranxos de Bonany. I el flanc...
0: Sobre el terreny hi treballem 87 dotacions dels bombers amb un total de 263 efectius i es manté el confinament dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els agents rurals continuen investigant l'origen del foc i no descarten cap hipòtesi. De fet, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany per les condicions meteorològiques d'avui. Segons ha explicat, les flames han començat a prop d'una masia i avancen cap a Pontons i Querolt. I d'altra banda, però continuem parlant d'incendis, o en aquest cas del risc d'incendi, que continua sent molt elevat arreu del país. De fet, els agents rurals mantindran de cara a demà dilluns la restricció d'accés a 8 espais naturals, entre els quals el Montmell Marmellà i Montserrat, mentre continuen actius els nivells 3 i 4 del Pla Alfa. Les autoritats demanen extrema la precaució davant altes temperatures i el perill de nous incendis. Parlem ara de successos. Un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan passaven 4 minuts de les 3 de la tarda i fins als llocs dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. S'han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s'ha confirmat la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I és que aquest mateix diumenge una dona, també de 71 anys, ha mort a la platja del Coco de Badalona.
2: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio Brera. Fórmula 40 a Ràdio Brera. A Ràdio Brera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres, t'hi esperem!

La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. L'incendi iniciat a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que afecta principalment els municipis de Querol, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès, ja ha cremat 114 hectàrees, el 99% de les quals són superfície forestal. Els bombers adverteixen que serà difícil estabilitzar-lo aquest diumenge i

0: D'altra banda, però continuem parlant d'incendis, concretament de risc d'incendis, i és que aquest continua sent molt elevat arreu del país. Els agents rurals mantindran de cara a demà dilluns la restricció d'accés a 8 espais naturals, entre els quals el Montmell, Marmellà i Montserrat, mentre continuen actius els nivells 3 i 4 del Pla Alfa. Les autoritats demanen extrema la precaució davant les altes temperatures i el perill de nous incendis. En successos, un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan passaven 4 minuts de les 3 de la tarda i fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. S'han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s'ha confirmat la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I és que aquest mateix diumenge al matí hem hagut de lamentar una altra mort, en aquest cas d'una dona de 71 anys, que també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: besos no hay dos, porque el mejor beso es cariño,
1: tan solo
0: cuando nos besamos tú y yo.
2: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

mal quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

Encara no tens l'aplicació de Ràdio Brera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors.

0: col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el servei públic de consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
0: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Interessant.
1: Ràdio Abrera. És la una.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
3: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Hey, lady, lady. Quiero un mingue, quiero. Así que toma.

0: 107.9. 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: si te amo.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Are you? Where are you?

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: és hora 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.